0: 107.9.
1: Jaume Escol, i tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull,

perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè

que vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acabo la cançó, perquè vull,

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.
1: Thank you.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Un, dos, tres, i...

0: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Sé que una es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: La noche me confunde.

0: haciendo el amor.
1: La noche me confunde. Get ready, baby.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: 3, 2, 1... Cada...

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Good enough!

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Dios.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer...

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre.
2: Vallenato 2000 Terrify.
3: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: cosa ignorante.
1: Hey, Fonzie.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio, ¿verdad? 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

blanca de cap, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat a tot el canal de Sant Pere, a través de www.radiohorta.cat, a través d'internet, si m'ho escoltau a través d'aquesta via electrònica digital. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, com us van ja dimecres, concretament dimecres dia 17, de juny de 2026, un altre dels dies calorosos, com ve fent aquesta setmana, intentant passar-la de la millor manera possible, i fins i tot el cap de setmana té pinta de que tornarà a pujar encara una mica més, però i no vull pensar ja juliol i agost. Però bé, no queda més remei que anar passant, esperi que estigueu bé tots plegats, que no se vos faci especialment dificultós, dins el que se pugui, aquesta situació de calor, òbviament altres que pugueu tenir. Espero que tot vagi genial i molt bé, i perdó per l'expressió, i que això, que pugueu aprofitar, si mos escoltau des de casa vostra, o segons quina feina des de la feina, o des del cotxe si esteu fent trajecte en algun lloc que apartar, o també amb aquestes possibilitats avui en dia tecnològiques, digitals o temps enrere que també hi havia els transistors tradicionals, si m'escoltau, qui sap, des de la platja o des de la piscina pròpia o bé, qualsevol altre lloc que vos pugueu estar refrescant, que en aquest cas, com dic, amb aquests dies d'aquestes temperatures, la veritat que s'agraeix i en part, si m'permeteu dir-ho així, me feis enveja. Però bé, en el nostre cas mos toca fer feina, cap problema, això és el que mos toca, demà faltaria, i encantats de fer-ho per poder-vos primer de tot informar i sobretot després també entretenir i fer-vos intentar passar una bona estona més del que ja pugueu estar passant, si més no, i si pel mode que sigui no l'estàu passant massa bé, intentant això, que vos desconnecteu de les diverses coses i això que el temps passi sense donar-vos compte en aquest cas. Bé, començant el programa d'avui, un poc més tard, perdoneu, avui qüestions en aquest cas m'han fet tard, però bé, aquí estem en directe, d'aquest cap vespre a Ràdio Horta, com dic avui dia 17 de juny de 2026. De moment dono el sus i anem ja pas a pas amb el que tenim preparat per al dia d'avui. Benvinguts, començam.

0: comença a camí, m'embarco, si d'haver no espiar-la, no té el servei per mai venir un mateix dia. I això està molt deixat, i llavors he dificultat, a part...
1: Perdona, ara sí, vull decidir vetre.
0: Per el que sigui, pots venir abans, te posen les mil pegues, o te trobes un mostrador només, d'Iberia, en tot un aeroport com el de Palma.
2: I la població migrant sostindrà el creixement demogràfic de les Balears durant els pròxims 15 anys, amb un augment previst del 16%, segons les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada en la tipologia majoritària a Espanya. Tot i això, les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continuarà augmentant.
3: La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat, i això es fa complicat.
4: Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
5: Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
2: Més qüestions. La Guàrdia Civil ha interceptat a l'aeroport de Palma 19 quilos de droga ocults entre roba i menjar en diversos enviaments postals. Ha detingut a 3 persones i n'investiga una quarta. La investigació va començar entre finals de maig i principis de juny, quan els agents de l'aeroport, en el marc de les tasques de control habituals, van detectar 4 enviaments sospitosos. Als detinguts se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. L'Associació de Veïnats de Santa Gertrudis recull signatures per demanar contundència contra les festes il·legals. Denuncien que són diverses les cases dels voltants del poble que contínuament diuen fan festes i causen greus molèsties als veïnats. Els veïns volen protegir la tranquil·litat del poble perquè han d'aguantar el soroll de la música, però el pitjor, diuen, és el col·lapse. Escoltem un dels veïns afectats i a Joan Tur, el president de l'Associació de Veïns.
6: Estic al costat del camí i la lanxa de cotxes i moviment que hi ha en un camí pagès de terra com és insuportable.
7: Altres, i jo particularment, i tots aquí, pensàvem que tenim el millor poble d'Eivissa, perquè ho és. I va de cap concepte, consentirem que me l'espanyin.
2: I des que es va posar en marxa la llei d'eutanàsia, ara fa 5 anys, s'ha passat de prop de 75 prestacions el primer any a més de 500 al 2025. La ministra de Sanitat, Mònica García, afirma que la llei funciona i que cada vegada més persones coneixen i reconeixen aquest dret. I amb aquest apunt hem arribat a les 5:04. Més informació a les 6:00.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que avui a les 7 la il·lustradora andalusa Maria Jesse, una de les més reconegudes internacionalment, presenta El Principito, l'edició il·lustrada per ella del Petit Príncep a la llibreria Rata Corner.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: És el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui la companyia d'una il·lustradora com és la Maria Jesse.

I vol recordar que encara ja sou a temps d'estar implantant ara els qui mos escolten des d'un, o qui té al manco un comerç a una empresa aquí al nostre municipi d'Artà, ja que, com ja venim explicant en diverses ocasions, ho vam dir en el seu moment, però també ho hem recordat en diversos altres moments, i ara ho tornem a recordar perquè sí que és vera que se va acostant la data ja final de termini, és que hi ha aquests ajuts per al foment de l'ús de la llengua catalana a les empreses d'Artà per l'any 2026. Recordem que l'Ajuntament destina un total de 3.000 euros per aquesta convocatòria. Sí que veure que pot semblar poca cosa, però al final pot semblar, dic, no dic que ho sigui, dic que pot semblar. Perquè ja n'hi ha, en aquest cas, sempre evidentment com més millor, això és evident, però bueno. El que anava a dir és que són ajudes anuals que sí que no van d'un any per any natural, diguem-li així, de 1 de gener a 31 de desembre, sinó que en aquest cas van de, per exemple, la convocatòria actual, de 1 de juliol de 2025 a 30 de juny de 2026. Són aquestes coses, ara ho dic així malament i ràpid, ara després ho record, que s'hagin fet dins aquestes dates. Per tant, poden ser coses que s'hagin fet o poden ser coses que amb aquests, ara diré això, xifra ràpida, 13 dies, si no me'n falla el càlcul, encara hi sou a temps de fer, en certa manera, si se dona l'ocasió, i si ja ho teníeu previst pensat o en procés, si més no, perquè potser hi ha coses que sí que potser no dona tant de temps. Com dic, són alguna... Bueno, hi ha quatre línies que diem que es vos podeu presentar, ho record sempre, a una, o es podeu presentar a dues, o podeu presentar a tres, o es podeu presentar a totes quatre. Però no són excloents en el sentit de dir, per exemple, la primera és retolació comercial i de vehicles, la primera línia que diem. En aquest cas, si algú diu, mira, he fet alguna cosa de les altres línies, encara que sigui d'una sola línia, però no n'he feta d'aquesta. Per tant, ja pot pensar que diu, ah, pues, a lo millor no complesc. No és així, no és excloent, com dic. Sinó que si teniu alguna cosa subvencionable i vos interessa subvencionar, evidentment, algú pot dir no m'interessa i ja està, cap problema. Però bueno, sempre ve bé un ajut en aquest cas. I per tant, en aquest sentit, sabíeu que no és una cosa que hagi de fer les quatre coses o alguna de les quatre línies, sinó que en podeu bastaria entre cometes, ara ho dic així mal dit i ràpid, a una de les quals, o evidentment a dues, a tres, i si són les quatre, evidentment les quatre, però repetesc, si teniu alguna cosa subvencionable dins una de les quatre línies, ja vos podeu presentar. No cal que hagueu de fer, però ja la millor que algú pot pensar ja és que ara va de fer les quatre coses per cobrir les quatre línies, o no me dona temps, o no m'interessa ara fer una despesa com a tal, i de més. Evidentment, no és així, repetesc. Si algú en té les coses referents a les quatre línies, evidentment, genial, i que les presenti a les quatre. I les quatre com pot ser tres de les quatre, o dues de les quatre, vull dir que les combinacions possibles, en certa manera, dit així. perdó. En aquest cas, bé, la primera ja ho he explicat un poquet, t'ho he recordat, l'he explicat jo, ho vam explicar en el seu moment, ho he recordat una mica, és aquesta retolació comercial i de vehicles, és a dir, bàsicament, si heu retolat el vostre vehicle, heu canviat el vostre anagrama i, per tant, el vostre disseny del cartell de la tenda, en aquest cas, per exemple, a nivell exterior, a interior, o d'alguna cosa relacionada que se pogués encabir en aquesta línia, i sempre parlant que és en català, això sí que és un dels requisits lògics en aquest sentit en qualsevol de les quatre línies. En aquest cas, per exemple, amb aquesta línia se vos pot acabar cobrint, o se vos cobriria un 50% de la factura fins a un màxim de 250 euros. És a dir, m'ho invent, ara tir-me així com diríem, i no catalanament parlant, massa ben dit, a voler, si en aquest cas vos heu gastat, m'ho invent, 100 euros, per exemple,
no sé a quant està el cost en aquest cas, però per fer una xifra redona de retolació de vehicles, però és que la xifra absolutament al·letzar. En aquest cas, si haguéssiu gastat 100 euros, perquè mantengueu la qüestió, llavors podria subvencionar el 50%, per tant, el 50% de 100, en aquest cas són 50 euros, o sigui, vos podria donar l'Ajuntament subvencionant en aquest cas 50 euros, per tant, si totes les despeses fossin, m'ho invent, d'aquesta línia, 1.000 euros, doncs ara també una xifra un poc allò de que hi hagués diverses retolacions i tot puix dins aquest període subvencionable actual i a pujar, m'ho invent, perquè mantengo com vendria ser la cosa. I el manco així com m'entenc jo i no m'ho voldria equivocar. Si fos, per exemple, un total de 1.000 euros, llavors podria subvencionar un 50% de la factura, un 50% serien aquests 500 euros, però realment no seria així en aquest cas, per això he portat aquesta xifra perquè veigueu, sinó que ja diu fins a un màxim de 250 euros. Per tant, en aquest cas seria això que és tope de 250 euros. Però, repeteix, si la inversió feta fos de 100 euros, la subvenció seria 50 euros. Si fos de 500, en aquest cas coincidiria el topall del 50% i el màxim de 250 euros seria aquest 250 euros i si fos més de 500 euros sí que ja seria el topall màxim de 250 euros perquè el 50% de la factura superaria aquest màxim de 250 euros. Tot el que sigui que el 50% de la factura sigui per davall dels 250 euros, entenc que el que se subvenciona és el 50%. Entenc que és així i si m'equivoco me perdonin. Això la primera línia i perquè no vol dir cap ordre concret de prioritat ni de una cosa va davant l'altra ni res, perquè evidentment una cosa s'ha d'escriure abans que l'altra, no passa res. L'altra línia és, de fet, no hi ha numeració, 1, 2, 3, 4, això ho dic com a primera per dir alguna mena. L'altra línia, una altra línia, és l'edició o renovació de cartes de cafeteries, bars i restaurants. En aquest cas ja ho he explicat cada vegada, que sí que és vera que ja no seria tant englobat totes les empreses, comerços, serveis d'artar, sinó que aquesta línia sí que està més pensada, com diu el títol, per això, per cafeteries, bars i restaurants. Però bé, benvingut sigui també aquesta ajuda per aquests sectors, aquest sector, si s'engloba en certa manera, depèn de com tot plegat. En aquest cas, la repetesca edició o renovació de cartes de cafeteries, bars i restaurants se pot acabar subvencionant el total de la factura fins a un màxim de 250 euros per a cartes fetes exclusivament en català. Si la carta inclou diversos idiomes, si el català està com a idioma preferent, la subvenció englobaria el total de la versió catalana fins a un màxim de 150 euros. Després, una altra línia, que aquí és també on possiblement és una mica més global de diverses coses i on possiblement més empreses, comerços i demés podríeu tal vegada tenir més coses a justificar tal vegada i poder tenir aquesta subvenció. Així ara com a visió meva que no té el per què ser així, ho dic com a possibilitat, que és l'edició de material o documents administratius i publicitaris. És a dir, si teniu en aquest cas tema de factures, albarans, alguna cosa que amb aquest estil de que estigui fet en català i que tingueu justificada una despesa que diem sempre en factura i transferència o d'alguna manera que se pugui demostrar el pagament tal com mana la llei actual. També si heu fet algun material publicitari, sempre en tot cas parlant en català, és a dir, que estigui escrit en català, qualsevol altra cosa en aquest sentit que se pogués englobar dins aquesta línia, repeteix que el títol edició de material o documents administratius i publicitaris se vos podria subvencionar el 50% de la factura fins a un màxim de 250 euros per a material fet exclusivament en català. Si aquest material inclou diversos idiomes i el català està com a idioma preferent, llavors podria subvencionar el total de la versió catalana fins a un màxim de 150 euros.
Evidentment, el que se pretén és que com més coses hi hagi amb el nostre idioma, millor, i per això també aquestes diferències. I després l'altra línia, que repeteix, no hi ha números, sinó que és, en aquest cas és perquè s'ha d'escriure d'alguna manera i qualcú ha d'anar davant i qualcú darrere, no hi ha cap cosa, és l'edició de pàgina web i portals d'internet. En aquest sentit, això si heu fet o teniu pensat, evidentment fins a final de juny, en aquest cas per l'edició d'enguany, alguna pàgina web de la vostra empresa, algun portal d'internet del qual pugueu tenir factura com a tal de la despesa, també sempre parlant tema en català i de més, se vos subvencionaria aquesta línia el 50% de la factura, fins a un màxim de 250 euros. És a dir, si, i fins aquí el tema de les línies possibles de subvenció, és a dir, si alguna empresa d'Artà, en aquest cas són a l'Ajuntament i per tant se dona empresa, o se donaria a les empreses d'Artà que ho sol·licitin. Recordem que s'ha de sol·licitar, no és allò de ja ho he fet i no m'han donat res, evidentment. Ha dit també com a possibilitat, no sé si ha passat qualque vegada o no, però evidentment s'ha de demanar, no és allò perquè s'hagi fet, evidentment l'Ajuntament no pot tenir constància de tot el que se fa si la persona a la qual ho ha fet no fa la petició de subvenció, evidentment això sempre sol funcionar així normalment. Sempre, evidentment, amb comprovants de factura, transferència o tots els suports possibles de que se demostri el pagament fet des de la manera oficial i correcta i tot el més correcte possible. Evidentment, si heu fet pagaments d'una altra manera que no se puguin demostrar o no teniu factura, aquí sí que la cosa ja és més complicada que se vos subvencioni. Per això sempre és important fer-ho quan toca, encara que suposi unes despeses extres. I fins aquí puc llegir, com diria qualcú. Però com anava a dir, és que si algú ha fet, per exemple, retolació, o ha canviat o ha millorat, o el que sigui, retolació comercial, per exemple, de vehicles, també edició o renovació de cartes de cafeteries bar restaurant, edició de material de documents administratius o publicitaris i edició de pàgina web, se pot presentar, com deia abans, a les quatre línies i pot acabar tenint una ajuda, en certa manera, diguem-li, important dins la qüestió, si més no. Si, com vos deia abans, si només d'una línia, la veritat que me presentaria en aquesta línia i, evidentment, el manco alguna cosa és alguna cosa i és una ajuda que sempre va bé, per petita o no tan petita que sigui. Si són dues línies, també podeu, serien sumables, diguem-li així, i si fossin tres, també el mateix. Per això ho deia en aquest sentit, que pot ser una, però també pot ser alguna de les diverses quatre línies, si més no. Crec que ho he explicat el millor que he sabut, no la primera vegada que ho he explicat, per tant entenc que ja més o menys estava un poc assabentats, però ho repeteix perquè s'està acabant el termini. Sí que és que normalment sol sortir cada any aquesta ajuda, de fet, per això també les dates subvencionables són d'aquesta manera, perquè se pot estar més d'acord o manco d'acord, però ja com deia abans, que no és de dir les coses que hagin fet de 1 de gener al 31 de desembre, per exemple, sinó que en aquest cas són de 1 de juliol del 25 a 30 de juny del 26. Tot el que hàgiu fet dins aquestes dates, com ja deia abans, amb tema factura oficial i pagament i tot el que se demana amb les bases concretes, en aquest sentit entraria dins la convocatòria d'enguany. Després, normalment, en cas, vull pensar que si l'any que ve se torna a treure, cobriria de l'1 de juliol del 2026 al 30 de juny del 2027. I va així que diem cada convocatòria, és a dir, si qualcú fa alguna acció, diguem-li d'alguna manera, m'ho invent, dia 3 de juliol del 26, per exemple, m'ho invent, no entraria en aquesta convocatòria, sinó que, si tot va bé i no hi ha canvis, evidentment aquí ja dependrà l'Ajuntament si considera que s'ha de seguir traient. Normalment s'ha de trec cada any, per tant vull pensar que si no ha res de nou seguiria, entraria ja dins la categoria de l'any següent. I el mateix, evidentment, que passa les coses que se varen fer abans del 30 de juny del 2025, varen entrar a la convocatòria, en aquest cas a la convocatòria l'any passat, que diem. Bàsicament, crec que més o menys que ho intent també explicar de manera més correcta. Això són les dates en les quals se poden
o si s'han fet coses que ja ens poden demanar la subvenció. Però de cara a fer la petició de subvenció, per entendre-nos d'alguna manera, en el Registre General de l'Ajuntament, teniu temps fins al 31 de juliol del 2026. Repetesc, però això no vol dir que les coses, per exemple, que s'hagin fet dins el juliol del 26, ja no entrarien dins d'aquesta convocatòria. També cal tenir-ho clar. És a dir, podeu fer presentar la sol·licitud amb la documentació que se vos demana i de més fins al 31 de juliol, però les coses que s'hagin fet al juliol d'enguany ja no entrarien dins d'aquesta convocatòria. El juliol de l'any passat sí. I si ja heu fet ja diverses inversions amb alguna, o una inversió, però igual, al final, com he explicat abans, tant si una com diverses, no, l'important és el manco anar millorant en aquest sentit. Ja no preveus d'aquí a final de juny, que ja queden pocs dies, fer altres accions que puguin ser subvencionables dins d'aquesta línia. Evidentment ja podeu presentar-la, si no ho heu fet ja, si ho heu fet ja inclús molt millor, però me refereixo que si ja no preveus fer alguna cosa més fins a final de juny en qüestió d'aquestes subvencions, evidentment ja se pot presentar per registre, no cal que espereu dia 31 de juliol. El termini acaba aquell dia i, de fet, com dit sempre, no és recomanable, si bé no és esperar el darrer dia, en aquest cas, perquè després sempre hi ha presses de ai, ara m'he deixat aquest document, ara això no sabia que s'havia de presentar i per tant ja no tens temps, etc, etc. Ara pots hipòtesis aleatòries. Per tant, si heu ja sol·licitat de vos, això ara a nivell de comerç, empresa d'Horta, si heu sol·licitat la subvenció, genial. Si supos que ja se vos respondrà, si és que no ja se vos ha respost, entenc que després ja cadascú rebria la resposta conseqüent a la seva proposta. Si, repeteix, teniu temps fins al 31 de juliol per fer la vostra petició, però han de ser coses, ara així mal dit, fetes entre l'1 de juliol del 25 i el 30 de juny de 2026. Retolació comercial de vehicles, edició de renovació de cartes i cafeteries, bars i restaurants, edició de material de documents administratius i publicitaris, o edició de pàgina web i portals d'internet. Si qualcú té dubtes, així tot, més enllà, perdó, més enllà de les que he intentat aclarir, tot i que no em pertoqui a mi, però també en part per la feina que m'ocupa. En aquest cas, si qualcú té algun dubte d'ai, no sé si això seria o com hauria de fer o tal, pot telefonar en horari de matins al 971 82 95 95, que és el telèfon genèric de l'Ajuntament. Repetesc, 971 82 95 95, l'extensió, quan se vos demanarà si coneixeu l'extensió, marcau-la. En aquest cas hauríeu de marcar la 206. O també podeu cridar directament el número mòbil 689 926 669. També teniu el vostre servei, correus electrònics, com la de la correctora lingüística meperez@arta.cat, ens deta final, MEPERZ, ho deletreig perquè hi ha el correu electrònic ha de ser exacte, si no, no funciona, meperez@arta.cat o el genèric promocioeconomica@arta.cat, sense espais i sense accents, com també sempre tenim. Tot això està publicat a la pàgina web de l'Ajuntament, de fet també hi ha un enllaç directe també a destacats, vull dir que en certa manera està tot ja ben explicat. Però si així tot teniu dubtes, evidentment no dubteu en contactar a través d'alguna d'aquestes vies que us han dit abans. 972 95 95 extensió 206, telèfon mòbil 689 926 669, o correus electrònics meperez@arta.cat o promocioeconomica@arta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: other side. My mind, it's a new generation. I l'Ajuntament d'Artà ha publicat ja el programa d'actes i de festes de les festes de Sant Pere 2026, és a dir, les festes patronals de la colònia de Sant Pere, que aniran oficialment des del 26 de juny fins a principi de juliol, concretament fins a dia 5 de juliol, tot i que, com sempre, he salvat alguns dies abans i alguns dies posteriors. Així s'ha publicat a la pàgina web oficial de l'Ajuntament d'Artà aquest programa d'actes, com dic, de les festes patronals de la colònia de Sant Pere, recordant que dia 29 de juny és el dia patronal com a tal, és a dir, el dia de Sant Pere, el dia de festa gran de la colònia, per entendre-nos així, amb aquest sentit. I res, però hi ha tots aquests dies de festa, repeteix, des del dia 26 de juny fins al 5 de juliol. El programa comença, perdoneu, amb un escrit que està firmat per tres persones, que són Manolo Galán com a batlle, Maria Isabel Nieto, regidora de festes, i Estefania Laiz, regidora de la colònia. I diu així, és un test, diguem-ho així, conjunt, firmat per ells tres. Diu, salutació, benvolgudes, colonieres i benvolguts coloniers. Un any més, la colònia Sant Pere es vesteix de festa per celebrar el seu patró, Sant Pere, una celebració profundament lligada a la nostra història, a la nostra identitat marinera i a la relació que generacions de colònies i colonieres han mantingut en la mà. Aquests dies són una magnífica oportunitat per retrobar-nos, compartir moments amb la família i les amistats i gaudir de tot un programa d'activitats pensat perquè tothom pugui viure intensament les festes del nostre poble. Aquest programa és possible gràcies a la implicació de moltes persones, associacions, clubs i entitats que amb esforç, dedicació i estima per la colònia contribueixen a mantenir vives les nostres tradicions i a enriquir la vida social i cultural del poble. A totes elles el volem expressar el nostre agraïment més sincer. La colònia de Sant Pere és un poble acollidor, orgullós de les seves arrels i obert a tothom. Per això, vos convidem a participar de les festes amb alegria i respecte i esperit de convivència, fent que aquests dies siguin una nova mostra del millor que som com a comunitat. Que la música, la cultura, l'esport, les tradicions i els moments compartits omplin els carrers i les places de vida i que la mà, sempre present en l'ànima de la colònia, continua sent punt de trobada i símbol de la nostra identitat. Molt bones festes de Sant Pere 2026 i molt d'anys. Com dic, testa firmat per Manuel Galán Balda, Maria Isabel Nieto, regidora de festes, i Estefania Laiz, regidora de la colònia. El programa comença, tot i que oficialment és el dia 26, ja com vos deia també hi ha algun acte abans, el dia 24, dimecres de la setmana vinent, bàsicament, a les 19 hores hi ha l'exhibició de l'escola de judo a càrrec de l'Acadèmia de Judo Renchinkan a la plaça de Sant Pere. Repeteixo el paper dimecres, dia 24. Ja després, dia 26, el dia inicial de les festes, precisament comença amb això, la inauguració de les festes a les 20 hores. El divendres 26, a les 20 hores amb la inauguració de festes amb el primer ball del Capgrossos amb Pere i na Clara en el moll. Seguidament, sonada dels Xeremies d'Artà i la xaranga els Esparralls des de la mà i al llarg del passeig marítim, acompanyats del Capgrossos i salutació del Batle i col·labora Club Nàutic. A les 22:30, a les 10:30, concert a càrrec de Serrual Jazz Mart i a continuació torrada de sardines per a tothom que en vulgui menjar al passeig marítim. Penseu-ho dur, els vostres tassons i plats reutilitzables. Ho organitzen Sardinaires Coloniers i Ajuntament d'Artà, que de fet l'Ajuntament d'Artà hi col·labora també de manera molt activa a nivell econòmic, com ja s'ho va explicar la comissió de festes darrere que hi va haver a la colònia Sant Pere. El proper dia, el següent dia que diem, el dia 27, en dissabte, a les 9:30 del matí, passeig cicloturístic familiar, com també ja es ve sent una tradició. Diu, vine d'Artà a la colònia Sant Pere en família, partida des de la plaça de Joan Ginald Ferrer, al bar Salmoleina, arribada a la plaça del bar Sant Fesol
1: i tornada lliure, si cas que quan vulgui. Inscripcions al telèfon 608-936-367. Organitza Club Ciclista Artenanc. A les 10 del matí, circuit infantil. En arribar els participants del passeig cicloturístic, sortida des de la plaça de la Bar Sant Fesal de Carlos Camps i tornada. En acabar, a la plaça de la Bar Sant Fesal hi haurà aigua, fruita i galletes per a totes les persones participants. És obligatori dur casc i els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Inscripcions al telèfon 608-936-367. Organitza Club Ciclista Artenanc. A les 10 i mitja, circuit d'obstacles i habilitats a càrrec de Middleware. A partir de les 16 hores del 17-27, mercadet estiuenc, amb arracades, tatuatges, juguetes, roba, etc. Al passeig marítim. El mateix 17-27, a les 19 hores, curses infantils. A les 19:30, la 14a cursa popular arran demà, que així és el títol, com ja sabeu. Sortida i arribada a la plaça de la Bar Sant Fesal. Es faran curses per a infants segons l'edat dels participants. Per a majors de 12 anys hi haurà dues distàncies, 4 km o 9 km. Els infants de 12 anys o menys només podran fer les curses infantils a les de 4 km, acompanyats d'un adult. Inscripcions a la pàgina web www.elitechip.net. Ho organitza Club Atletisme Artà. A partir de les 18 hores, nit de rock, amb Rodeo, Hatterbringers, perdó si pronuncio fatal, algun dels quals, Marasma, Zero Drama, Buff, Los Mierda, perdó, però se diu així, Terror, Terror 5 o 5, Between Second, Joan Adrià Pistola. Taquilla inversa, ho organitza l'associació Mokuko, el moviment cultural colonier, que és l'associació colonera que ja fa uns anys organitza aquesta nit de rock, que de fet també va organitzar aquesta proposta de rock que se va fer ja de reggae al Cool Days Festival. Serà el poliesportiu Cap Ferruig i diu pensa dur els vostres tassons reutilitzables, això és important. Dissabte 27, nit de rock a partir de les 18 hores. I el mateix dissabte, així se va decidir i valorar també com a tal, a la pròpia comissió, a les 23 hores, verbena popular, o sigui, la verbena bàsicament en si mateix, a la plaça de Sant Pere, en la situació de les orquestres Zanoguera, Mercurio Retrogrado, Balnou, a bona presència tenen que si no vaig malament, i el DJ Pau, Rau Poca, no sé si és que ja el nom és així o és que hi ha equivocació. Diu, penseu a dur els vostres tassons reutilitzables, hi haurà servei de bus. Més informació, www.artà.cat. De cara al diumenge 28, a les 18:30, torneig d'escacs a la plaça de Sant Pere. Inscripcions al telèfon 684-407-040. Organitza el Club Esportiu Reis i Dames de Llevant. A les 18:30, boti-boti en diferents castells inflables per edats i pista d'obstacles. En acabar, festa de l'escuma, a la plaça de la Bar Sant Fesal. Ja més tard, el mateix diumenge 28, a les 21:30, 9:30 del vespre, passa carrers de Tremolartà i acompanyada dels dimonis de Sant Gonxó, sortida des del Mai fins a la plaça de Sa Madona. Seguidament, Correfocs. A les 22:30, verbena camp, a càrrec de l'orquestra Calypso, amb Marga Pocoví i Biel Tous, a la plaça de Sant Pere. Ja passam a dilluns, dia 29, a les 19 hores, ofici solemne, no, Sant Pere. Presidirà l'Eucaristia, fra Carlos Campos, tora a l'església de Sant Pere. A continuació, processó marítima, com és habitual. A les 21:30, concert a càrrec de l'Associació Musical Banda de Música d'Artà, a la plaça de Sant Pere. I a les 24 hores, com és tradicional, aquests focs artificials a la platja, a càrrec de Pirotècnia Jordà. Dia 30, en dimarts, a les 19:30, festa Holi, a la plaça de la Bar Sant Fesal. I a les 21 hores, concert de gospel a càrrec de Veus de Llevant, dirigit per Jordi Cardona, al passeig marítim, de vora l'estàtua de Sa Madona, organitza Centre Cultural. Ja dins el juliol, dia primer, dimecres, a les 19 hores, jornada de portes obertes de l'Escola de Psicomotricitat de 0 a 6 anys al Centre Cultural. A les 20 hores, masterclass de Zumba a la plaça Sant Pere, organitza Club Esportiu Pura Vida. I a les 21:30, gran gala lírica per un centre cultural digne per al poble, amb Irene Gili, soprano, Antoni Lliteres, tenor, i Maria Francisca de Nus, al piano. Banda d'entrades en línia tiquetip.com i presencialment els dissabtes, dia 20 i 27 de juny al Mercat del Coloni, de les 10 a les 11 i dia 1 de juliol, 30 minuts abans del començament del concert. Preu 15 euros, places limitades i serà el poliesportiu Cap Ferruig. Organitza Centre Cultural i va en benefici precisament d'aquestes obres que s'estan duent a terme al Centre Cultural. Després dijous, i vos animam, per tant, perquè és, com veus, tot, en aquest cas, música del municipi d'Artenanc. Dijous dia 2, bé, el concert serà el Gran Gala Lírica, com hem dit, dia primer. El que anava a dir era que ara passam a dia 2, però no em vull anar. Dijous a les 18:30 hores, torneig de futbol infantil. Partits Model Lliga, edat màxima 13 anys, inscripcions d'equips fins dimecres 1 de juliol. El telèfon 608-936-367, el poliesportiu Cap Ferruig. A les 21 hores, torneig de futbol més 40, partits Model Lliga, edat mínima de tots els participants 40 anys. Inscripcions d'equips fins al dilluns, dia 30 de juny. El telèfon 608-936-367, el poliesportiu Cap Ferruig. A les 22 hores, Teatre d'Humor, amb el còmic, monologuista i cantautor mallorquí Jaume Gili, capaç d'imitar 50 personatges diferents, els quals ha triomfat el programa de Telecinco Got Talent, a la plaça de Sant Pere. Divendres, dia 3, a les 19 hores, concert a càrrec de quartet de cordes Lipinski, si no ho veig malament. És que el tipus de lletra és diferent i per tant, perdó, si ho dic malament. El quartet polonès sí, aquí està bé, no és que Lipinski interpretarà obres de Beethoven, Tchaikovsky i Zimanovsky a l'església de Sant Pere, a la colònia de Sant Pere, vaja. Organitzen l'Associació Missa de la colònia de Sant Pere i Acadèmia 1830. I a les 21 hores del divendres 3, Pont Baldi Solidari, a la plaça Sant Pere, els beneficis aniran destinats arreglar el campanar de l'església. Pensau dur els vostres tassons i plats reutilitzables, programa a part. Organitza parròquia de Sant Pere. Dissabte 4, a les 7:30, trobada Pesca amb Valentí. En sopar per a les persones participants, programa a part. Inscripcions s'han de fer fins al 29 de juny a les oficines del Club Nàutic. Per telèfon 971-589-118, o per correu electrònic oficinacncsp@gmail.com. Organitza Club Nàutic. A partir de les 18 hores del dia 4, aquesta proposta novedosa, Raïm Wine Fest Mallorca. Veniu i gaudir d'aquesta trobada de vinaters de la terra, un esdeveniment especial amb activitats diverses i música en viu, al passeig marítim. Hi haurà servei de bus. Més informació www.artà.cat. I tanca les activitats dins les dates oficials. El diumenge 5, a partir de les 9 del matí, 25 aniversari del Mollet, a la platgeta de la colònia Sant Pere, on hi haurà un estand per comprar objectes o fer donatius a Fodat Dem, la Ciutat d'Esclosi Múltiple. Això vos ho recomanem totalment. A les 10 del matí, regata Wink Fall Fall Day, cosa així, Trofeu Ferruig, al Club Nàutic. A les 9:30, festa infantil amb cucanyes i en l'atursió del grup d'animació local Tipi Tipi Top, a la plaça Sant Pere. I a les 21:30, velada de Vall de Bot, a càrrec de l'agrupació Esclafit i Castanyetes, a la plaça de Sant Pere.

0: radio, ¿verdad?
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I vos parlàvem, crec que era ahir, o després ja el temps passa ràpid, que se va dur a terme l'Assemblea de Batles i Batleses, i en llegíem la nota del Consell de Mallorca, i el Partit Socialista PSPSOE també n'ha fet una nota de premsa que diu els Batles i Batleses socialistes, entre els quals hi havia també el nostre batle Manolo Galán, diu, lamenten el bloqueig sistemàtic del PP, totes les propostes presentades i les desconsideracions als migrants en l'Assemblea de Batles i Batleses. Diu, la moció defensada per la Batlessa Algaida, Margalida Fullana, ha alertat sobre l'aparició de criteris discriminatoris que pretenen limitar l'accés a prestacions bàsiques exigint 5 anys de residència. Denuncia que aquesta pràctica vulnera drets fonamentals i incrementa la pressió sobre els serveis socials municipals. Fullana ha reivindicat que ajudes com el Resogas puguin seguir mantenint en funció de la necessitat de qui la demana i no de requisits restrictius. La moció, perdoneu, reivindica que la vulnerabilitat no té nacionalitat i defensa que els serveis socials han d'actuar amb criteris tècnics i objectius, alhora que ha donat suport a la regularització extraordinària del Real Decret 316/2026 per persones que ja es troben a Espanya. No és una barra lliure i no regala res, textualment diuen des del PSOE. També textualment diu, la pregunta no és si aquestes persones existeixen o no, perquè està clar que sí, sinó si volem que aquestes persones estiguin dins la legalitat, tant que com s'ha plantejat Fullana. Bé, la notícia està redactada en data d'ahir. El debat de la moció es va veure alterat per la dissortada intervenció de la batllessa de Santanyí del Partit Popular, que com a, això diuen des del Partit Socialista, que com a resposta a la proposta socialista se va atrevir a convidar la seva homòloga d'Algaida a visitar el seu municipi i, textualment i entre cometes, regalar-li una patera, tanca cometes, i va titllar, entre cometes, d'individus, tanca cometes, a les persones que les fan servir per arribar a Mallorca. Fullana va respondre a la desconsideració de Maria Pons, obre cometes, vull dir-ho amb tota la claretat. Aquesta frase és inadmissible, no només per la referència a les pateres, sinó perquè desvia i degrada un debat que hauria de ser profundament seriós, com garantim la convivència, la cohesió social i uns serveis públics que no perdin mai el sentit humà, tanca cometes. Fullana va afegir que podem discrepar políticament, podem tenir visions diferents sobre immigració, ajudes socials o gestió pública, però no val substituir els arguments per burles ni convertir una qüestió humana en una arma política. Entenc perfectament, diu Fullana, que els municipis de costa viuen situacions complexes i necessiten més suport, més recursos i més coordinació institucional. Però això no pot justificar que dins una assemblea de representants públics s'utilitzi una expressió així per ridiculitzar una posició política. Entenc, segueix dient la representant socialista, perfectament que els municipis de costa viuen situacions complexes, en aquest cas. Tanca cometes. Els batles i batleses socialistes van participar a l'Assemblea de Batles i Batleses de Mallorca, varen reclamar al Consell una acció decidida per afrontar els embossos i la saturació que pateixen diàriament els municipis de l'illa. La portaveu del grup socialista del Consell, Caterina Clera, va recordar que la mobilitat és una de les principals preocupacions dels ajuntaments i que molts batles i batleses van arribar a l'Assemblea patint els mateixos embossos que cada dia dificulten la vida de la ciutadania, tanca cometes. Per això, la socialista va reclamar impulsar una mobilitat més sostenible i aplicar, sense més dilacions, la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca, al fil de la proposta al si de l'Assemblea que va defensar, en aquest cas, el Val d'Artà, Manolo Galán. Per tant, el Val d'Artanenc va defensar que, com dic, aquesta proposta a nivell socialista dins l'Assemblea de Bales i Baldeses del tema de la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Segueix dient la nota de premsa del PSOE, diu, la moció de mobilitat va reclamar que el govern constitueixi en un màxim de 2 mesos la comissió mixta per transferir al Consell de Mallorca les competències en transport terrestre i ferroviari. El Val d'Artà se va queixar haver-se torbat 1 hora i 40 minuts per arribar a l'assemblea des del seu municipi, en aquest cas nosaltres diríem des del nostre municipi, com a mostra de la imperiosa necessitat d'adoptar mesures reals que facilitin la millora de la mobilitat, fet pel qual s'han de reconsiderar els projectes ferroviaris de Llevant i el tramvia de Palma,
i la millora en general del transport públic. Malgrat les evidències que demostren la necessitat imperiosa de l'adopció de mesures reals, els baldes i baldeses del PP han preferit rebutjar la proposta socialista, diuen des del partit, en aquest cas, PSPR. La moció defensada, per altra banda, pel balde de Pollença, Martí Marc, va proposar un mecanisme estable de finançament del servei de salvament i socorrisme a les platges, que segurament també en aquest cas aquí també ens podria interessar el Magí Bertà, com sempre venen dient els diversos regidors o baldes o baldes, tanc parèntesis, amb finançament supramunicipal. El consistori recorda, en aquest cas Pollença, diu recorda que molts municipis han optat per models de preservació ambiental que renuncien a l'explotació comercial, assumint íntegrament el cost del servei, pot ser precisament el nostre cas. L'augment salarial derivat del nou conveni col·lectiu ha generat una despesa difícilment assumible que supera el 1,1 milió d'euros només per Pollença, en aquest cas. I per això reclama que Govern i Consell articulin un sistema estable de finançament, seguint models existents a altres comunitats. Obre comotes, paraules de Martí Marc. Si les platges estan a disposició de tots els ciutadans i suposen un pol d'atracció per a visitants, és de justícia que els municipis costaners puguin tenir ajuda econòmica de l'ITS o altres solucions per mantenir la seguretat i la qualitat dels els arenals, tant com altres, va defensar Martí Marc. Els vots en contra del Partit Popular també van impedir l'aprovació de la mesura. La moció, per altra banda, presentada des de Montuïri pel seu balde Antoni Miralles, va reclamar un pla d'equipaments culturals i l'ampliació del pla d'instal·lacions esportives per donar resposta a les necessitats estructurals dels municipis. Miralles va recordar que les subvencions actuals no permeten afrontar inversions estructurals en teatres, biblioteques o instal·lacions esportives i que el pla d'instal·lacions esportives és una càrrega que no es pot assumir en municipis petits com el meu, diu en aquest cas el seu balde. Montuïri diu va proposar ampliar-lo en 10 milions d'euros i crear un pla d'equipaments culturals també dotat en 10 milions, aprofitant els romanents de tresoreria del Consell perquè els recursos del Consell es puguin dedicar a la millora dels serveis que reben els ciutadans de Mallorca. Invariablement, el no del PP va fer decaure la proposta dels socialistes, també en aquest cas. Acaba dient la nota, diu, abans de l'inici de la jornada, Caterina Clera també va reclamar explicacions sobre l'absència del vicepresident Bestard i va reiterar la petició de responsabilitats. Diu, reclamam que el senyor Bestard ja no estigui en el seu càrrec per incompliment del codi ètic i va exigir que els informes pendents es facin públics sense més dilacions. Va insistir que és important tenir una institució que doni exemple en els municipis, que doni exemple a Mallorca, a mallorquins i mallorquines, en transparència i compliment del codi ètic, i avui ho trobam a faltar, diu Clodera. L'Assemblea de Baldes i Baldeses va començar amb un sentit recordatori la figura de l'exbalde de Consell, Andreu Isant, qui aquest dissabte va cedir la vara municipal després de 17 anys d'exercici de la baldia, en compliment de l'acord de governabilitat signat al municipi al principi de la legislatura.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

I anem amb la informació meteorològica, www.trobesdevalesmeteo.com. Tenim ara mateix, són les 18:42, 28,8 graus centígraus, cel serè, sensació tèrmica de 31 graus, han dit temperatura 28,8, sensació tèrmica de 31, per tant aquesta diferència ja que començam a veure que en el moment de l'estiu ja sol passar aquestes coses, que hi ha més sensació que temperatura real, diguem-li d'alguna manera. En quant a aquesta temperatura en si mateix, la màxima d'avui ha arribat als 32,7 a les 14:20, la mínima 15,1 a les 5:52, per tant, poc abans de les 6 del matí. La màxima, aquest 32,7 graus, no ha superat la d'ahir, que tot i que s'ha quedat molt, molt, molt propet, perquè la d'ahir va quedar en 32,8, per tant, aquesta d'ahir va ser i continua, per tant, com a temperatura màxima més alta del que duim de juny. Tot i així, repetesc, pràcticament bastant igual, podríem dir, que aquesta màxima d'ahir, només una dècima, en aquest cas, ahir 32,8, avui 32,7, per tant, ja veiem pràcticament el mateix. 0,1 graus manco de màxima avui, però bé. En fi, no mos posem amb això. El vent ara mateix de l'est, 4,8, en ràfes de 12,9, màxima ràfaga d'avui fins ara 22,5, a les 12:19. Màxima ràfaga mensual continua la del passat dia 10, de 41,8 km per hora. Ahir va quedar en 20,9, avui ja han dit que 22,5 de les 12:20, pràcticament, i res, aquests darrers dies amb una vintena de quilòmetres per hora. Pel que fa a la humitat, ara mateix el 61%, la rebada al punt del 20,5 graus, baròmetre 1.018,3 hectopascals, tendència baixant a poc, previsió l'índex ultraviolat 8,9, tant per avui com per demà. Pel que fa a la pluja, continuem igual, i de fet crec que continuarem igual per tot el mes, pràcticament. Bé, tot el mes no ho sé, però el manco tots els dies propers té tota la pinta. Per tant, de moment zero. El manac sortia el sol a les 6:18, posta el sol a les 21:16, sortia la lluna a les 8:36, posta la lluna a les 23:51. Tenim lluna creixent, un 10% il·luminada.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I això, la predicció, la informació, perdoneu, però ara anem amb la predicció, era el que volia dir. I pel que queda d'avui, mos diu l'AEMET, a cel poc anuvolat, 0% de passat de pluja, vent de l'est en 10 km per hora. Pel que fa demà dijous, lleugers canvis, primeríssimes hores cel anuvolat amb un 0%, de matí també anuvolat amb un 0, cap vespre descobert amb un 5, amb un 0%, perdó, no sé per què he dit un 5, i darreres hores amb boirina, amb un 0% de passat de pluja. Temperatures possibles entre 7 i 32 graus, vent tot el dia de l'est, tot i que anirà variant la velocitat, primeres hores en torna 10, de matí en torna 20, cap vespre en torna 15 i darreres hores en torna 5. Passaríem a divendres, primera meitat cel descobert, segona meitat amb poc anuvolat, amb 0% de pujada de pluja. Temperatures entre 9 i 32 graus, pujada de 2 graus de mínima. El vent de sud-est en torna a 20 km per hora, sent així el dia que pot bufar una mica més el vent divendres. Pel que fa dissabte, dia 20, cel poc anuvolat, tant primera com segona meitat, 0% de pujada de pluja. Temperatures igual que el divendres, de 9 a 32. Vent possible a l'est en torna a 15 km per hora. Passaríem a diumenge 21, en cel poc anuvolat, 0% de pujada de pluja, temperatures de 9 a 34, pujada de 2 graus de màxima, vent de sud-est en torna a 15 km per hora. Passam a dilluns 22, cel poc anuvolat, 0% de pujada de pluja, temperatures de 9 a 35, pujada d'un grau de màxima, vent de l'est en torna a 10 km per hora. I passam ja dimarts 23, 23 de juny, cel descobert, 5% aquí sí, de possibilitat de pluja, en tot cas percentatge molt baix. Temperatures possibles entre els 20 i els 34 graus, temperatura mínima aquí la més alta de tots aquests dies que me mostra fins ara, i la màxima que baixa un grau, en aquest cas respecte al dia anterior. El vent possible de nord és d'entorn a 10. Per tant, així tindríem 0% de passat de pluja fins a dilluns, dimarts amb un lleugeríssim 5%. En què fa temperatures, la mínima va pujant de, escalonadament dels de 7 per demà dijous, els de 9 per divendres i dissabte, bueno, de divendres a dilluns, millor dit. I després puja els 20 per dimarts, com veiem, sosteniment, però bueno, si mirant tot el global, aquesta pujada relativament escalonada, repeteix, de 7 de mínima per demà dijous, de 9 per divendres, que se manté fins a dilluns, i puja els 20 per dimarts. Si mirant la màxima, en aquest cas alguna oscil·lació, passa dels 32 de demà, que se manté fins a dissabte, puja els 34 per diumenge, puja els 35 per dilluns, però baixa, i aquí ve l'oscil·lació, diguem-li així, de baixada de cap a dimarts, que baixa un grau. Però bueno, a grans rasgues, com veiem, aquesta pujada de temperatures, com ja se venia pronosticant relativament tots aquests propers dies. I en quant al vent, ja he dit, el dia que més pot ser divendres, en torn a 20 km per hora, que no són grans xifres, però és el dia de tots els dies com el mostra que podria bufar una mica més. Així a nivell comparatiu entre la previsió actual d'aquests dies al Manco fins a dimarts. Això és aquest pronòstic de l'Agència de Meteorologia, conegut per les inicials AEMET. Pel que fa al tiempo punters, ja veiem a nivell de pluja també 0 litres i també 0. En quant a temperatura, també veiem com va pujant progressivament. En aquest cas, la màxima va dels 27 de demà, també divendres, 29 per dissabte, 30 per

també dona aquest anant pujant, diguem-li així, de temperatura per principi i sense pluja, si més no, que són les dues coses més així a nivell de vent. Poca cosa comentable, si més no, i per tant, això, bàsicament, l'altura, com ja sabeu i com veniu la gent.

I bé, anem acabant el programa d'avui, que va una mica més prest, ja que en aquest cas me toca anar cap a la residència, que ha de festa de sapanada, i en aquest cas per temes familiars que me pertoquen. I bé, també he de dir que hem intentat contactar amb el Balda, però ja l'Ajuntament informa que intentem repetir cada dimecres, i mos ha dit que avui tenia l'agenda una mica ocupada i que per tant hauria de ser un altre dia. Per tant, en conseqüència, ja veurem quan fem aquest apartat de l'Ajuntament informa, tot i que nosaltres, com dic, hem contactat amb ell, i mos ha dit això, que a nivell d'agenda la tenia de moment ocupada i que per tant hauria de ser en un altre dia. Sempre m'agrada ser transparent, com ja sabeu, som ràdio pública i per tant m'agrada sempre deixar tot dit en un sentit o en l'altre. Dit això, posant punt i final en aquest programa d'avui, de cap vespre és a Ràdio Hortam, tornem demà si no és de nou, aquí amb més coses, en aquesta sintonia de Ràdio Hortam Municipal, sense punt 9 Artà, sense punt 3 de la Colònia, o www.radiohortam.cat a través d'internet. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

James Brown.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Llanterna de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

Sereno que, carregat amb un manat de claus, vetllava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejant la llanceta

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Raquel.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà, des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots. 1, 2, 3.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Yo solo quiero pegar en la radio.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Así que no me dejan, no me dejan.

加油！

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.